Nga, nếu xa mà cô xa. Alumuna, CCAU, ya xa mà cô xa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, xa mà cô xa. Tanga, tanga, umbu, tanga, nesa mà cô xa.